0: 松手！
1: 松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！松手！